Tsunami Ouija i Kuna i Mata, Ouijas, perquè en Kuna i Mauen, tendàs a acompanyar els i que hi hores Kuna i Mapi, que família Kuna, Zerta Kuna i Mapi, mai que en Kuna, Zekisa, que es Kuna i Mauen, pis tendaris, pa veure, Xucutin i Mauen, pis, que és aquí, Zewisa i Matapis, Ouija, somiari.